0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el servei públic de consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nunca quise que te fueras, pero cierra todo antes de irte. Yo sé que lo has hecho a tu manera y no te culpo porque yo también lo hice.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
2: Arabaya. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Baby, qué bien luces debajo del árbol. Nena, eres luz en esta Navidad.

0: més bonic.
1: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Digi.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: 2 hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: También, yo también.
1: Pablo, que ahora me estoy riendo, ahora no.
2: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Y tú qué tal, Pablo?
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però declaracions a la premsa, assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. Hi ha algun plogim que es deixarà veure sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
2: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra-la-Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest vespre, aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera. L'hora de sortida és a 2:15 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida, programat a la sala Encuentro, el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma Entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 2 quarts de 5 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 2 quarts de 8, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que és difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NEDESTIU 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, memoria empresarial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla, i ens ho passarem força bé.
8: Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
9: Los temazos de siempre.
8: Las mejores melodías.
10: Y muy buen rollo.
11: Y muy buen rollo.
12: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
13: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
8: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
14: Cap de setmana.
15: Cap de setmana.
14: Amb Ràdio Obrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: pero también sabes de mi fe.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació, la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, el Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto obtingudes per l'ACN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'estat amb 11.000 unitats i des de l'energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector, però, diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Rasmatàs amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors ja que va acollir Rasmatàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera. L'hora de sortida és a 9:45 del matí.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 9:45 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma Entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 2 quarts de 5 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera, es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 2 quarts de 8, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: ¿Qué horas son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije bien
8: clarito. Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
6: Hora 23.
9: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
6: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
9: A Ràdio Abrera, Hora 23.
10: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
13: Hola, soy J.C. Brandoña.

Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja se m'explica, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
2: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita valorar, com acabem d'escoltar, possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els Comuns per aquests pressupostos. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en un missatge a Truth Social. Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que han permès eliminar l'actual segon comandant d'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Tornem a Catalunya, en aquest cas perquè el govern invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà durant 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i d'altres optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. A més, aquest mateix any impulsarà cursos específics perquè els mateixos equips puguin crear 100 agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin processos. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara ja hi ha les primeres retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-36 en tots dos sentits, precisament als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des de divendres i fins demà diumenge, recordem, es disputa el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. Parlem també de cultura. Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb 2 concerts, el primer ahir divendres i el segon avui dissabte, a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat del grup l'any 2001. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda davant l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina. En cas de victòria, les blaugranes sumarien la 12a Copa de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida, programat a la sala Encuentro, el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma Entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 2 quarts de 5 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran, i a partir de 2 quarts de 8 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts a la tarda es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments a la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Abrera.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: consistia en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita, doncs, valorar les diferents possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els Comuns per aquests pressupostos. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat d'un sinistre viari amb una víctima mortal a la C-17 al terme municipal de Vic, a la comarca d'Osona, aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i ha volcat, i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han mort han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè pel que fa al trànsit a hores d'ara ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Faconauto obtingudes per la CN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns

0: dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 2 quarts de 5 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran i a partir de 7:45 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí tindran lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
1: T'agrada la bona música?
2: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Grande David.
1: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tu fas Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Dia, són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja se m'ha explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període

0: I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La Sala Barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda, disputa la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la Sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma Entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Rocaibrós, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran, i a partir de 8:15 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que és difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NEDESTIU 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments a la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 12:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera.
6: amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera al teu mòbil i tauleta.
1: Bebé, bien, ¿y tú cómo estás? Ahora en la noche hay una fiestica, que es la del cumple del Lobe. Avísame, tengo una lista corta para meter, pero si quieres irte puedo, te meto en mi lista, pues.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència gràcies a tu.
1: Kinky, que muchísimas gracias, hermano, por salvarnos, pero no es un favor.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra i dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, i si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos.

0: processos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Parlem també de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte, 16 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida, programat a la sala Encuentro, el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 7:45, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments a la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia. Es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
9: It's gonna be a lonely night.
10: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
11: Al cap de setmana, pásala en Radio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som. La nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. Radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
4: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
1: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
4: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
1: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
4: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada.

0: Les de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
1: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 10:45 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear compartirà programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 7:45, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar calendari a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, la Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Doncs la Lídia aprofitarà les vacances que té de mestre, però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la gossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins a setembre.
5: La Xènia ja fa mesos que prepara la maleta, tenint més de 1000 viatges, i és que no pot...

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Per Paneque, en les darreres setmanes s'ha avançat molt en aquest àmbit i precisament ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. I seguim en aquesta matèria pressupostària, ja que el sindicat de mestres, USTEC, reclama precisament a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern i asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, Junts vol posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull ha dit que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I anem a parlar de cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta la Diada de Sant Isidre d'aquest dissabte amb l'objectiu de consolidar el seu bon inici de temporada. L'actuació està prevista a partir de les 6 als Arcs de Cama Graner. I ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Després de descarregar el 4 de 9 amb folre Lleida, la setmana passada els Rosats volen repetir aquesta construcció i intentar-hi el primer 3 de 9 amb folre. Si ho aconsegueixen, els Arts de Cama Graner assolirien la categoria de 9 pisos. A més, la colla dirigida per Manel Urbano també preveu completar un castell de la gamma alta de 8 i el pilar de 6 per tancar l'actuació. A la mateixa diada hi participaran els castellers de Lleida, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona.
2: I repassar que aquest cap de setmana és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. Aquesta iniciativa és europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I anem en matèria de mobilitat, ja que hi ha una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics per conduir que la DGT ha impulsat a la demarcació de Lleida. Es desenvolupa en el marc d'un

0: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
2: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte, 16 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. La Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la Sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
2: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:09 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
1: Abrera Informació. L'agenda.
2: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
2: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NEDESTIU 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia. Es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
2: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de ràdio. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
7: Los temazos de siempre.
6: Las mejores melodías.
8: Y muy buen rollo.
9: Y muy buen rollo.
10: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
11: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
6: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
10: Radio Obrera. Radio Obrera. La radio del cap de setmana.

0: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. L'escoltem.
3: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
2: Paneque precisament confia en aquesta línia orbital perquè sigui un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions dels pressupostos. I seguim en aquesta matèria, ja que la CUP ha retret a Esquerra Republicana i a Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues, entre metges i professors. Precisament des del Sindicat de Mestres d'USTEC també han reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, des de Junts volen posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que el que primer cal fer és refer els ponts de confiança entre govern i mestres després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I repassant successos, aquesta matinada la conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I també una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta. I seguim encara en plana de successos, ja que tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil, després de fugir a Palma de Mallorca. I en un últim punt de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge esbatx ha obligat aquest dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic. La cua ha anat creixent de manera exponencial davant de la botiga i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga ha decidit no obrir les portes. I parlem en esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fent gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments a la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de ràdio. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué horas son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy clarito.
7: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Brera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu. Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Brera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. No ens va...

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició prou complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Hi ha successos. La conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una

0: Les tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig, a 2 quarts de 5 de la tarda, es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El Robot del Bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una Família Incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran, i a partir de 2 quarts de 8, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'Escola Francesc Platon i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: anys.
1: No pots viure sense Ràdio Abrera?
2: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
3: I si ho prefereixes,
2: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La CUP ha retret a Esquerra Republicana i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP.
3: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
2: Precisament qui també ha reclamat els dos partits ha sigut el sindicat de mestres USTEC, que ha demanat que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense entendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, en el mateix camp, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I ara anem a repassar la situació del temps al nostre país. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Al migdia les temperatures s'han enfilat per sobre dels 23 graus a punts com Vinebre o Vinyols i els Arcs i hem tingut l'aparició de moltes nuvolades concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també les comarques de Girona. I de fet, al llarg de la tarda han aparegut ruixats, aïllats, esporàdics en aquest sector, deixant-nos, això sí, ben poqueta precipitació. Demà diumenge començarem la jornada amb un ambient molt més ennuvolat al nord del país, amb algun ruixat esporàdic a la Costa Brava i a la resta matí de molt sol. A la tarda els ruixats apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, compte perquè podran descarregar amb intensitat sobretot els que es quedin concentrats al Pirineu Oriental i amb unes temperatures que a poc s'aniran recuperant. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I en successos, l'Institut d'Assistència Sanitària ha convidat un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Salt després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024 i les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem en cultura, parlem de la 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Mercè Dufour Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I ara mateix, a aquesta mateixa hora, comença una manifestació a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. La Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola

0: L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran, i a partir de 8:15 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts a la tarda es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 12:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques.

0: psicològiques o altres motius.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. El cap de setmana passa-la amb nosaltres. El cap de setmana passa-la amb Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos de la Generalitat avancen positivament. L'escoltem.
3: Tenim un sistema de rodalies, ho he dit moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
2: Paneque ha destacat aquest projecte de la línia orbital ferroviària com un dels projectes que podria desllorigar i desencallar les negociacions per als pressupostos. I precisament en la mateixa matèria, la CUP ha retret a Esquerra Republicana i als comuns que donin suport a aquests pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejos.
4: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
2: Pilar Castillejo és diputada, precisament, del partit de la CUP. Precisament, també el sindicat de mestres, USTEC, reclama als dos partits que incloguin a l'acord dels pressupostos les reivindicacions dels docents. Sabran que des del sindicat no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Ja en plana de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge Swatch ha obligat avui dissabte a desplegar el Zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic que sí que s'han donat en altres ciutats del món. La cua ha anat creixent de manera exponencial i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga Swatch ha optat per no obrir les portes per vendre un model en concret que ja s'estava revaloritzant molt en el mercat de segona mà. Ja en cultura, la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film del Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I aquest, precisament durant aquest cap de setmana, és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments estaran oberts fins a les mitjanit. I en esports, el Barça comença ara la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear compartirà programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma Entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93

0: Club de Lectura amb el centre obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 7:45 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feis.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els savis. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la Marxa Bressol i la Marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
2: T'agrada la bona música?
3: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
4: Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Encara no tens l'aplicació de Ràdio Arena? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: En Obramate encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
4: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
3: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
5: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
6: Aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt, amb aquesta tela, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
5: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
3: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: L'agenda, amb Benavell Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La jornada culminarà a 10:45 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la Sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
7: Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 19 de maig a 4:45 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família incolora. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera, es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya

0: Aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies i infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platon i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades, mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal, abrera.cat, i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
7: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
8: Cap de setmana, cap de setmana, en Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
2: La Nit dels Museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
4: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogats ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
2: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Déjame decirte cuál es el sueño mío.

0: Només heu d'entrar al web aprera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Connecta't a Ràdio Obrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioObrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.
2: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga en aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts de 8 del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema d'emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi, han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogats ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
2: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
2: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
0: Los temazos de siempre.
5: Las mejores melodías.
6: Y muy buen rollo.
7: Y muy buen rollo.
0: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera. Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
5: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
8: Muy buenas noches y bienvenidos a Sonido Remember. Esta noche en Sonido Remember, sesión de Rawell DJ. ¡Comenzamos!

0: Dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja a l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor. T'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

desde Big Boiler Barcelona. En cabina, John Cibrey.